0: Las novitats der RTR.
1: Grischun vive vegn prolungà in fin l'an 2013 ed RTR sto spargnà lauter 100 000 francs. Ella sendisch